0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
1: ¿Por qué?
2: Boro,
1: ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué opinas de lo de Alginet? No sé si me dijiste ayer tu opinión. No, básicamente hemos contado lo que ha pasado y lo que ha dicho el ayuntamiento y lo que han dicho los festeros, pues que era una broma y ya está, que no era nada, que no se pretendía nada.
2: Bueno.
1: En fin. Que me contes.
2: Al revés. Mira, estaba pensando ya que demà comencen... ¿Tú sabes la cantidad de festes que comencen demà? Estaba pensando en el xinet, ¿qué tinc que dir? És que al final...
1: Estaves pensant en una altra cosa.
2: No, que esta professió és tan fotuda que moltes vegades vols dir alguna cosa i dius, ostres, que igual m'han interpretat, però bueno, No tenia cuernos ni res, no ha enganxat a ningú. O sea,
1: com?
2: No tenia cuernos, el bou s'ha enganxat a ningú, no passa res. A part, és difícil agarrar-te. Eso sí, claro.
1: Eso sí.
2: Tendría una corda de estos. Porque el bob porte en. Sí, ¿no?
1: Te agarres en.
2: Yo pucho una vegana. Vamos a fallar en ficar en un bob diso mecánico. Es divertido, ¿eh?
1: Sí.
2: Depende mol de. El mamó que porte también. El mando.
1: Sí, ya.
2: Depende mol del mamó que porte el mando. Porque sí, al principio, sí. Pues fan chint. Pero igual fue
1: chint. Y no te has puchata estos de la fira que son tres o cuatro bows que son. Y eso sí que. Eso sí que están chulos.
2: De la Tremón, pero te esbares en si fas plom. Y cuando acaba uno te agarra el coche.
1: Y cada canso de fetra la escoltarás.
2: Na, na, na, pum, pum.
1: Muy bien.
2: És molt, molt normal, molt d'anar per casa.
1: Sí.
2: Que ja està molta gent d'escrivir-me, molt amb allò de la vora agenda. Tal, que demà comença el festival del meu poble, que demà tal. I Benaguasil, capital del món, o sigui, demà ja és vora agenda, es comença per Benaguasil. I després ja el resto de pobles.
1: Muy bien.
2: Però bueno, ja està.
1: Lo que va davant, va davant.
2: A veure, està la vora agenda ahí, no, està, o sigui, comença Benaguasil, però jo estic mirant. Estava parlant, diguent, la setmana que anem a sopar, parlant d'unes amigues i tal, on anem? Pues el dia 1. Dic, el dia 1 quant és? Hòstia, deus el dimarts.
1: Sí, sí, ja està ahí.
2: La nova temporada es comença allà.
1: Ah, bueno, sí, el dimarts, sí.
2: La nova temporada es comença allà el dilluns.
1: El dilluns, el 31 d'agost.
2: I tot seguís igual en esta casa, no? Que bonico. Com té que ser. Les coses que funcionen, hay que tocar-les. Però estava mirant això, claro, el 8, que és la patrona del meu poble, i en molts pobles, evidentment. El 9, que també és festa en Agostí, i en molts pobles, evidentment. Menos el Dia d'Acció de Gràcies, professor, la que diuen que el professor de l'Ajuntament i tal, cada poble té els seus costums i tal, se presenta, se l'exige el xurà de Fallera Major i de Falleres Majors i Cors, tia, el dia 9.
1: Ostres.
2: I el 10, que és festa en molts pobles, i és Sant Lluís Gonzaga, per exemple, en Benaguasil, jo parlo del meu poble, però que en la Borogenda parla de tots, evidentment, i és festa en molts pobles, se presenta el xurà, tia, i a les candidates, o sigui...
1: Que ràpid ha passat, eh?
2: Claro, i tu dius, sí, passa ràpid.
1: Passa molt ràpid.
2: Passa més ràpid del que pareix. I tu moltes vegades es dius, en este cas a Carmen, a Marta, a les de la cort, mireu bé i disfruteu, perquè el bonic d'esta festa és que ningú acte se repeteix. Claro, però jo s'ho dic a totes. I moltes quan te diuen, és que avui anem a una falla, que és un acte, que n'hi ha actes que són un poquet tostoneros, és veritat, n'hi ha actes que són molt xulos, n'hi ha actes que són un poquet més tostonero, que pues, hi ha tres que te fan una xarla i te peguen un sermó i tal i qual, que dius, bueno, pues hauria preferit anar a fer-me una orxeteta i tal, n'hi ha actes i actes. Da igual, perquè aquest acte concretament tostonero tampoc se va repetir mai. Entonces, tots els actes són distints. Les situacions, els casals, el faller, el puesto, el lloc, da igual una masqueta en la plaça d'Ajuntament, que tot és distint.

0: n'hi ha alguno que són més poderosos, més potents, per això quan tens compte dius, si parpadeixes t'ho perds, aquesta frase tan manida, és veritat, les falles tan, és tan espectacular que si parpadeixes t'ho perds. Però ja al final te quedes en el carinyo de la gent, en que aquest casal possiblement un nano se t'ha acostat, puc fer una foto amb tu, tal, aquestes coses al final són el que te queda, i jo crec que és el que de veritat una fallera major de València s'emporta, no?
1: Sí,
0: el carinyo totalment. De la gent, que no has tingut temps de tornar-lo, que tens la possibilitat de tornar-lo, que molta gent te parla del Roig Arena ara, no? El Roig Arena, igual que la Fondet antigament, o la Plaça Bous antigament, o la Fira Mostres antigament, o saps? El Roig Arena té una cosa que diuen, clar, l'espectacle és el que és, i al final tot se modernitza hasta la forma de anem a fer-ho tot més curt. Necessitem anar, vamos al grano, però per què?
1: Ja.
0: És que jo estem creant unes festes que tot sempre tenim pressa en anar la gent a casa,
1: no? I així no es disfruten les coses.
0: A mi que m'ho diga una persona, que un fallero que vale, però és que a mi n'hi ha falleros que m'ho diuen que dic... Amiga, això que no se fa xallar, bueno, perquè això no pot ser, el que no pot ser és que el Roig Arena dure 3 hores i tal i qual. I tu... Estàs mirant-lo al seu i estàs dient-li en quin moment d'esta conversació me vaig a cagar en la figa de ta tia, ¿vale? En quin moment per quin moment d'esta conversació me vaig a cagar en la figa de ta tia? Per què? Perquè tu en el riu, en la teua preselecció, que eren 20 falles, heu tardat 3 hores i mitja. O sea, com tu t'atrevixes a dir que la final de 156 per falleres, con despedida de fallera major, espectacle, pito, flautes i vols que dure, que vols que dure 10 minuts
1: és
0: o 3
1: impossible.
0: Quarts d'hora, claro, però que tu no tens boca en la que parlar, perquè ni un joroba és un joroba. Tu quan te plega el moment, dius, ostres, jo vull que me lluïsca això, no? Claro, ja que el meu sector i tal, però no parles després, no te queixes. O sea, jo he vist per seleccions en guany, sin anar més junt, que he dit, dic, jo soc xunta i agarro la feina major de València i a les dues feines majors i me les emporto a casa. O sea, això no pot ser. I el debat alguna vegada és, que claro, la despedida de les falleres major, jo soc fan de la despedida de les falleres major, no és perquè sigui un entrenador de Carmen, no, jo sempre dic que jo soc fan de la despedida de les falleres majors de València, jo soc des que s'assenta en silenci, en el puesto de la premsa que me toca, i disfruta la despedida de les falleres major. Després te pot agradar més menys, perquè sí que jo tinc dret a opinar con qualsevol que estigui allí, qualsevol que l'escolte. Jo aprofito per despedir-me del faller ese dia, jo sempre ho he dit sempre i tal, però jo sí que soc molt fan de la despedida de les falleres majors de València. Claro, pero es que primer la eixida, después va la despedida, hasta no sé. Si hay una cosa que es el momento culmen. De Chile es 26 noms. La gent, claro, el moment més fascinant és el 26 noms. Però la fallera major de València, la infantil, la cort, és el moment d'elles. O sea, és on tot comença i on tot pràcticament acaba.
1: Sí.
0: O sea, me pareix tan romàntic, bonico, emocionant, tot de tot. Però és la contradicció de que la molta gent diu, ostres, claro, però és que jo vull saber el resultat, pues te quedes en ta casa, no disfrutes, ja que deixa entrar, no l'estàs disfrutant, te quedes en ta casa i quan vaig a fiques la tele, fiques a Boro, que jo faig directes tal i qual, fiques a qualsevol moniato que estem allí, t'ho fan en directe i ja t'enteres. Mentrestant, te fas 3 cerveses, estàs jugant el truc en el casal i feliç.
1: Si ja vas, està. Ho disfrutes.
0: Però a mi em pareix màgic el moment. I ara la meva pregunta sempre ha sigut la mateixa. Vale, no t'ho compre, però te pregunte, on vols que se despedisquen els falleres majors de València? És que és el puesto. Si és que no hi ha un altre puesto. Si és que el puesto sí se... Per mi és el moment més màgic, a part que és un moment màgic, quan tixen elles, quan tal, quan parlen i miren a totes les 150, a les 73 i 73, les dos, i les miren, com diguen, claro, les 73 que estan allà, miren a la fe major i a les corts, a les dos, com a referent, no? És superbonico.
1: És preciós. O sea,
0: és, si el moment dices romanticisme pur, el que no entén ese moment com a moment romàntic, un dels moments importants de la festa, i no esperen guany, és que com jo porto ja, vaig a fer 30 anys en este programa, fer 30 anys ara quan comença la temporada, com ho he dit sempre, ahí estan, perquè escucha la cinta, mira el programa, sempre ho he de fer, perquè si tu no se te piquen els pèls de punta, quan dius que no falla de majors de València, quan es comencen a parlar, quan s'abracen, quan tal, quan ja ho veus com una monyeria, no tens sentiment faller, ninguno, te ho dic en serio,
1: saps? Però no passa res, perquè al final, però no te queixes,
0: no, clar. Però és que al final els artistes falleros, és que no pirotècnico, a mi tot eixe frases manides, la festa és una festa de pessic, de pellizco, que dirien uns andalusos, te pega pessics tot el rato, ping, uf, i estos pessics que t'emocionen, la festa te pega molts pessics, i esos pessics tens que disfrutar, si no els disfrutes, no te corres amb per la venia, te ho dic jo. 27 d'agost, Alcalá del Xisbert, William Bous i nit de pasodobles i DJs en xiva inauguració de l'exposició de Mantón de Manila. Donde vas com... Canta. Mantón de...
1: No, que plourà, no vull que ploga de cara al cap de setmana.
0: Xiribella Disco Móvil. No te la saps?
1: No se la sap, Alejandro. És que...

0: Guadassuar, danses de carrer, Benimodo, Truc per Xis i Ball del Duo Ibiza, en el Cora Concurs de Gioli, el Nit de Rock, Andaluza i Noche Flamenca. A la tot ja està. En Benicull, Revolteig de Campanes. Ho hem fet el divertit. Això ho anuncien també. Balls tradicionals i concert en Palma de Gandia, Baixada del Cris, Missa, Teatre i Pilota, Provesó, Castell d'Aitana i Rondalla. Esto van a tope avui. Crec que es acaben les festes. En Llíria, concert de banda juvenil de la Primitiva de Llíria, Baixa i Macrodisco Mòbil, Torreblanca, Bous, Paelles, Tardeo i Varia, Teig. En Xilet, activitats infantil i monòlogos, que està Òscar Tramolleres en company. En Rocafort, Carnaval i Orquesta Vértigo, Benicarló, Entra de Bous, Fira, Música, Charanga, l'Orquesta Màxim, etc. Nules, Mesón de la Tapa, Vall, Tardeo, Disfraços i Discomòbil, en Borriol, Entra de Vaques i Bou, Disfraços, l'Orquesta Belladona i Discomòbil, en Rafael Buñol, Nid al Baes, en Mislata, La Passejant, L'Olleria, el Holy Run, Teatre i Entraetes, en Bocairen, Danses, en Redovan, Concert Festero, Via Marchant, Dia del Siri, en Regena, Xocolata Popular, Cata i Nit de Festa, Regena també espectacle musical, tribut, etc. Almàssera, Orquestra Mustang, Buñol, Ofrenda, Missa, Mascletà, què dius? Ofrenda, Missa...
1: T'ho està dient per la festa que fan als pobles.
0: Mascletà, Provesó i actuació homenatge a Mecano. Buñol és que comença un poquet la festa religiosa. Ara comencen els provesons, ara. La tomatina marca un poquet el final d'ell i el principi d'ell. Això també està xulo. A mi és que la festa religiosa m'agrada molt el que és Provesó, Missa, les clavaries, festeris i totes mudades, ahir nissos tratges i després la mascletà en el poble,
1: el
0: la
1: boato.
0: Cerveseta. M'encanta. En Serra, en Paterra, en el Correfoc Infantil, Cordat, Fadrins... Busca Omar Montes. Omar Montes crec que està operat.
1: Sí.
0: Ah, vale. És que hi ha un vídeo...
1: S'ha fet mal
0: al... Actuava avui en Paterna.
1: A la mà no, o al braç crec, o no? No sé on.
0: No crec.
1: Sí, ah, vale, està operat de la mà perquè...
0: Hi ha un vídeo entonces, que estiguem pendent. No sé si al final actua o no actua.
1: No sé si han dit alguna cosa. Anem a veure si podem actualitzar-lo.
0: El perfil de Paterna. El perfil de Paterna, de Segredo, alcalde, tal i qual, que diu t'ho van contant. O en el mateix Omar, que crec que penja un vídeo. I després en Serra n'hi ha en Bous, en Aitana, en Estivella, en Serra, en La Janna, en Eslida, en Alfar de la Baronia, en Onda, en Torreblanca, en La Guàrdia, en Montroi, en Beniarbeig, en el Jiménez del Monacid, en Alcalá del Xisbert, en Tales, en Benaguasil, en Serra de Garcerán, en Villamarchant, en Albalá de Estaronxens, en Carlet, en Alcácer, en Villamur, en Mascarell, en Atzaneta del Maestrat, en Borriol, en Vistabella del Maestrat, en Moralet, en Sant Mateu i en Benicarló. I la gent diu, van acabar en el Bous, sí, ja ho veig jo, que barbaritat. Tu saps la tradició i la costum, sobretot ahir per la teva zona, per Castelló?
1: Sí, no, en tots els
0: pobles. Bous de carrer.
1: Sí. Cullo. Aixina és. De moment, encara no, l'alcalde encara no actualitza la informació, que estan pendents encara, i que aniran informant a tots els fans. A veure si se recupera. La veritat és que el vídeo és molt gràfic.
0: Jo viu a nit.
1: Està Omar Montes ahí, gitaet, a l'hospital, al llit, i... Però bueno...
0: Bueno, pues
1: a veure si n'hi ha
0: que reis de Paterna.
1: Pues sí, que estiguen pendents. Gràcies, Boro, i gràcies també a ustedes, como siempre, por estar un dia más detrás de la ràdio. Volvemos mañana con más de Uno Valencia. Adiós.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 4 minuts en plena foscor a les 5:20 de la matinada. Uns lladres han furtat així el tresor de Villena. Què tal? Bona vesprada. Parlem del conjunt de vaixella més important de tota Europa de l'edat de bronze i que es trobava exposat al Museu de Villena fins la matinada d'avui, que és quan ha sigut furtat. Contem abans, però, la valoració de la Generalitat de la reunió sobre les menors migrants arribades a Ceuta. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem.
2: Este verano, que el baño no te la pegue. No

0: emprar 4 minuts. Ixe és el temps que han emprat uns lladres la passada matinada per a robar la pràctica totalitat del tresor de Villena, que des de feia 2 anys estava exposat al Museu de Villena. És el conjunt de vaixella més important de tota Europa de l'edat de bronze cap a l'any 1000 abans de Crist. La Guàrdia Civil investiga ja el robatori que ha quedat enregistrat per les càmeres del museu. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, no a Paños.
1: Econòmicament, el botí pot rondar el 1,5 milió d'euros, però el valor històric de les peces robades no pot xifrar-se. És absolutament incalculable. Francisco Pollato és coronel de la Guàrdia Civil.
2: Ya tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos, pero ahora mismo estamos en esa fase en la que tenemos que analizar toda la información sin establecer más conclusiones de momento.
3: ¿Cuánto tiempo pudo haber durado esta acción?